Ubadi de san wala de ri Ubadi de san ala de ri Zami ya bu ka ga ga za Ubadi de san ala de ri Ubadi de san ala de ri